0: tothom.
1: En l'escenari.
0: Està triple sexy. Sota els llums de colors apareix l'encanteri. Quina? Exactament. És aquesta promesa.